0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Fan perdre l'essència de pobles invisibles silenciats per la impotència, històries que transformen sentiments d'inexistència.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.

Deixa que el dia passi sense cap pressa. Deixa que el temps circuli sense avisar. Deixa que el vent s'endugui la paperassa. Deixa que el dia passi

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A la Tour d'Elna, 95.
2: Conec el teu antifàs, distingeixo els teus passos, reconec l'olor que fas i els teus moviments.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

quan jo n'era petitet. Festejava i presumia, esfervenia blanc al peu i mocador a la falsia. Adeu, clavell moranet, adeu, estrella d'un dia. Adeu, clavell moranet, adeu, estrella d'un dia. Quan m'he sigut més grandet,

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
4: Ràdio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, ja tenim la dorsal anticiclònica anunciada ahir i resulta una nova pujada de temperatura que tindrà el seu punt màxim diumenge. El dia d'avui és assolellat amb un cel serè i molt blau i un ventet de llevant pel matí que podria girar a ponent cap a la tarda però tampoc sense agafar força. Endavant pel reguitzell d'altes màximes, 28 a Odeio de Real, 25 a Ena, 29 a Nyer, 37 a Marqueixanes i Cameles, 32

0: A Caira i Sant Martí d'Albert, 35 a Oms, 33 a Serrallong i Cosprons. Avui és Santa Rosàlia. El 4 de setembre de 1870, després de l'abdicació de Napoleó III, se declara la Tercera República Francesa.
1: Radio Arels, a Toluges, 95.
2: 100% en català.

deixes i t'aixeca sol, ets un pistolet. No t'ensorres mai, no t'ensorres mai, treus les armes i

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, Magic Lou, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina.

Tantes promeses d'amor etern.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 8.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Com han rebut en Pau Casals la gent de Prada? Amb una indiferència? Alguna potser suspició? S'ha pogut valorar?
1: Llavors, jo et puc dir una cosa, aviam, que no sé

0: en teniu massa consciència d'aquestes coses. L'any 39, quan hi ha l'exili, quan hi ha la gent que es porten aquí, són, al departament hi ha 240.000 habitants i són 450.000 persones que passen la frontera. Ho torno a dir. Tenen al departament 240.000 habitants i són 450.000 persones que passen la frontera. Primer problema. Segon problema. Quan la gent passa la frontera, el mes de gener, febrer, març del 39, la situació encara és que només hi ha el govern de Vichy. Però aquest govern de Vichy no s'ha encara afrontat amb el problema de la guerra que es faran amb els alemanys. El mes de setembre, hi ha la mobilització general a l'estat francès. És a dir, que tots els homes se'n van a la guerra. Tots els homes de Catalunya Nord són mobilitzats. No sé si veus la situació.
1: Sí, sí, sí, molt bé.
0: Han entrat 450.000 persones repartides en els camps i els homes han marxat i hi ha el govern de Vichy. Com vols que la gent estiguin de preocupar de saber qui és Pau Casals i qui no és Pau Casals i qui són els seus amics i tot això? Sobretot que hi ha la declaració de guerra, t'ho he dit, el mes de setembre del 39, i que llavors en aquell moment la gent es troba amb un conflicte enorme. És a dir, que els únics homes que hi ha a Catalunya Nord són els republicans tancats en els camps. Per tant, l'agricultura, que és essencial a Catalunya Nord, té benestar d'homes. Tots els que es poden escapar del camp per una raó, per una altra, per una antiga amistat, per una antiga parentela, per una antiga el que vulguis, es fan ajudar per marxar dels camps i anar a treballar com a pagès. Però vol dir que si surten dels camps i se'n van a la pagesia a treballar, van a reemplaçar per la feina els homes que han marxat, però no únicament per la feina, també segurament per altres problemes de relacions amb les dones, amb les filles, amb el que sigui. Agreujar la cosa. L'any 1940 la cosa es va complicant. El govern de Vichy es fa cada vegada més difícil i més dur amb els estrangers. A tal punt que són cada vegada més controlats i més... La gran sort és que Pau Casals és respectat. Perquè, malgrat tot, encara que siguin de dreta i després segurament també d'extrema dreta, hi ha gent que tenen una certa cultura i que saben qui és Pau Casals. I, per tant, el respecten. I gràcies a això, Pau Casals pot també servir de cobertura a una quantitat dels seus amics que viuen a l'entorn seu. L'any 40 hi ha el famós aïgat, l'aïgat del 1940, el mes d'octubre. Això agreuja encara més la situació a Catalunya Nord, sobretot perquè hi ha uns desastres totals de camins de ferro, de trens, de carreteres, de camins, i tota la plana del Rosselló, coberta d'un metre de sorra, el llac, que cal treure de les vinyes, que cal treure tot això. Per tant, l'única mà d'obra possible que hi ha és la dels camps. I és això que aprofiten els refugiats per poder sortir dels camps, perquè demanen voluntaris, i quan demanen qui sap fer d'agricultor, tothom sap fer d'agricultor. Quan demanaran qui sap fer carbó de llenya, tothom sabia fer carbó de llenya, perquè s'agreujarà la cosa, no hi haurà més gasolina, els cotxes hauran de funcionar amb un sistema que se'n deia el gasogena, que funcionava amb carbó de llenya. Però per fer carbó de llenya calia anar amb els boscos a fer llenya i després carbó de llenya. I per tant no hi ha mà d'obra, l'única mà d'obra que hi ha és la dels republicans. I qui té avantatge en aquell moment en el món dels republicans són els catalans, perquè hi ha la llengua que els serveix de mitjà de comunicació i d'entendre's amb la gent de Catalunya Nord, perquè en aquell moment encara tothom parla català.
1: Pau Casals ràpidament té relacions normals amb els veïns, amb els habitants de Prada.
0: Llavors, té les relacions normals amb la gent de Prada, però, veiem, les mateixes relacions que podria tenir algú en qualsevol municipi, en qualsevol veïnat d'una època normal. Aquí, en aquell moment, no hi ha ningú que se li posi amb més, però tampoc hi ha ningú que se li posi amb menys. Té les relacions normal. És a dir, que ell, amb la seva companya, van a fer les compres. Els que són antics refugiats ja, perquè hi havia hagut la gent de l'exili del temps de la dictadura de Primo de Rivera. Hi havia gent que havien vingut en aquell moment, per exemple, a Prada, hi havia un peixoner, Ribes, que era el germà del famós fotògraf Pere Ribes, que era peixoner. I aquest ja havia vingut al moment de la dictadura de Primo de Rivera. Doncs aquesta gent sabien que era el món dels exiliats, sabien que era Pau Casals i sabien com funcionava la cosa. Per tant, Casals tenia una relació més directa quan baixava, sobretot que, per exemple, una anècdota, Casals no portava mai ni 5 a damunt. I, per tant, quan baixava, la senyora Capdevila era 5 o 6 metres darrere d'ell. I és ella que pagava. I ell deia, ah, això m'agrada, i això ho agafava, però ni sabia ni quan costava, ni quan valia, ni agafava el que li interessava, i era la senyora Capdevila que pagava, que venia darrere d'ell. Bon, és un moment de vida, això,
1: sí, sí, sí.
0: Un moment de vida. Llavors, en aquell moment, ben entès, molt poca gent s'interessen, tenen altres coses al cap que fer homenatges o que fer, o que fer recordances del que sigui a Pau Casals. Parlo d'això del 1939 i 1940. Ara, el 41, llavors la cosa va avançant, es va complicant la vida perquè el govern de Vichy es fa cada vegada més difícil, i llavors són apretats, en Casals, com tots els estrangers, tenen d'anar a firmar regularment a la subprefectura, a la gendarmeria, allà on sigui, per atestar que són aquí, que no han marxat, que no s'han anat, què fan, de què viuen i com tot això, el merder d'aquell moment. I la cosa, ben entès, es complicarà molt més l'any 42, quan els alemanys arribaran. Perquè l'any 42, el mes de novembre, el 7 de novembre, la zona dita lliure s'acaba. I els alemanys arriben, l'11 de novembre arriben a Perpinyà i per tot arreu, i doncs també a Prada.
1: Has parlat del 1941, tanmateix fa un concert a Perpinyà el 1941.
0: Llavors, veiem, la sotsprefectura de Prada, en aquell moment, hi ha gent que saben qui és Casals, saben què és això, i ben entès, el sol·liciten constantment per fer espectacles al benefici dels presoners, a benefici de la gent que són a Alemanya, els presoners de l'estat francès, que són catalans del nord, però presoners de l'estat francès. I en Casals, com que té de donar les gràcies del respecte que li tenen i del que li permeten de fer per salvar gent, tot això, perquè, cosa que no hem explicat, durant l'any 39 i de l'any 40 es passa el temps Casals a enviar diners a tota la gent dels camps de concentració que li escriuen. És a dir, que tots els republicans que li escriuen per demanar-li una ajuda amb ell directament, personalment, i que ell té la relació, té la directa, ell escriu totes les cartes manuscrites i fa, cada vegada envia diners a la gent. Llavors, ben entès, té una relació directa d'ajuda a la gent, però aquesta relació directa d'ajuda de vegades s'allargarà en real amistat, perquè després, quan la gent tenen ocasió de poder un dia sortir del camp, de seguida el venen a veure per donar-li les gràcies i per mirar si poden tenir alguna ajuda més. Aquesta ajuda en Casals la fa amb els seus propis diners, però també amb els diners dels quàquers, que era una secta americana que ajudava els presoners de la República. I és en aquell moment que hi ha la maternitat d'Elna, és en aquell moment que hi ha tota una sèrie de gent de Suïssa, d'allà on sigui, que venen a ajudar els republicans i que són en contacte directe cada dia amb en Casals, perquè la gent més, per exemple, l'Elisabet d'Elna, sap qui és Casals i són amics, i Suïssa, i sap de què va. I d'altres, que són en aquests moviments de quàquers o el que sigui, que saben qui és Casals i que envien diners perquè ell pugui ajudar els que són tancats en els camps. Però això és 39-40.
1: Sí.
0: Sí. És segur que fa concerts a benefici i d'aquesta gent i dels presoners francesos, doncs nord-catalans, que són tancats a Alemanya. Perquè quan els francesos van ser mobilitzats el 15 de setembre del 39, tots van marxar pensant que en tenien per 15 dies, màxim 3 setmanes, per liquidar el problema, però pensant que guanyarien ells.
1: Sí.
0: I va ser 15 dies o 3 setmanes, ho van perdre. I van ser tancats de seguida. I ben entès, els alemanys no tan sols van guanyar, sinó que van obligar a un armistici i que van tallar França en dos, una zona ocupada i una zona lliure. Aquesta situació de meitat de França a l'engròs, zona nord ocupada i meitat de la França sud, zona lliure, va durar fins al 42, fins al novembre del 42. Per tant, al novembre del 42 la situació canvia radicalment, perquè ara no és més el govern de Vichy, amb qui, malgrat tot, hi havia algun funcionari, alguna persona. Per exemple, el govern de Vichy va destituir tots els batlles dels municipis de Catalunya Nord que eren d'esquerra i que havien sigut elegits. Els va destituir i els va posar, va reemplaçar per membres dels partits vichistes, petellistes, de dreta, que no eren elegits, però que van ser anomenats. Se'n deia una delegació especial. A Prada va resultar que el que va ser anomenat era un comandant de l'exèrcit francès, el comandant Piguillem, Víctor Piguillem, que tenia una certa cultura. I com que tenia una certa cultura, sabia que era Casals i sabia tot això, bé, no tan sols el va assessorar, el va protegir tot això, sinó que, cosa multiestranya, el va nomenar, el va fer ciutadà d'honor de la Vila de Prada. Imagina't això, ciutadà d'honor de la Vila de Prada, en el moment on la legió francesa eren ells que manaven tot això, i aquest comandant Piguillem, quan va passar això, va tenir articles a la premsa local, que en aquell moment era l'Independent, per exemple, o era el Roussillon, o era tota una premsa d'extrema dreta, que li van posar articles dient-li si era normal que un batlle de l'estat francès fes ciutadà d'honor a un roig, a un segurament comunista, anarquista, dentista, socialista, futurista, en fi, tot el que vulguis, com eren Casals. Bon, per dir que ell també, i això, i tancaré la parèntesi, va proporcionar que al moment de l'alliberament de Catalunya Nord van posar a la garjola tots els batlles que havien sigut nomenats per Vichy i els van jutjar. I quan van agafar en Piguillem comandant, perquè havia sigut batlle nomenat per Vichy, com a testimoni a descarga va tenir en Pau Casals, que van a dir no, que s'havia comportat bé tot això, i el va ajudar a que la pena fos més lleugera.
1: Era la novena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Francesc Català va ser un metge, promotor cultural i poeta nord-català. Nascut a Joc, al Conflent, el 1929, va morir a Vinçà el 1988. El 1955 va crear El Fanal de Sant Vicenç, grup teatral i corral, que va popularitzar Solange Bubí i Jordi Barra. Francesc Català és també un dels fundadors del GREC, el 1960, amb Jordi Pere Cerdà i Pere Verdaguer. Va escriure en diverses publicacions com La Tramuntana, Sant Joan i Barres i L'Independent. Com a poeta, té el seu actiu els reculls Camins i De Sol i d'Ombra, publicats a l'editorial Barcinó de Barcelona el 1975 i 1981. L'editorial Columna publica el 1989 la seva poesia completa. Del llibre Camins llegirem dos poemes. Tot és dit. Tot és dit, tot és escrit. Per què, doncs, posar en la fulla la idea que hauria espellit si no hi ha res més a culla? Mè del que s'ha dit o escrit, jo en comprenc ben poca cosa. Tinc l'enteniment petit i la vista se m'ha closa. Sols entenc, i tot li cal, el sentit de mes paraules. Sols llegeixo, i encara mal, l'escriptura de mes faules. És per això que més, és per a mi mateix que parlo. És per mi que escric el vers que no puc llegir d'un altre. Tan alta la branca, tan alta la branca, tan alta que només pugui pintar del cel el tros petit de galta que li para sense parar. Tan fosca és l'ombra, l'ombra fosca, d'aquell noguer vora del riu, i que en la rama que entrellusca només s'hi abrigui el cant d'un niu. Tan pura la mirada pura del raig de lluna dins la font, i que al bosc només, per ventura, algun pastor s'hi mira al front. Tan amples són ton cor i ta casa, i que hagin només d'acollir el viatjant perdut que passa casualment pel teu camí.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Radio Arrels, al Soler, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Estem al mes de setembre i al mes de setembre, com a cada mes, ja al Punt Agrícola retrobem els nostres amics, en Felip Dorrandeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: I David Muntanya, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Parlem, doncs, de l'actualitat. L'actualitat gairebé per tothom, però potser encara més important per als pagesos, és la calor que fa, que continua, que mai para, mai s'havia vist això tant de temps.
1: Bé, jo matisaré un poc, efectivament, dic pas que va pas fer calor, jo no sé pas si és que m'hi son acostumat, m'hi son pas patit aquest estiu, que encara es va acabat, com d'altres estius, perquè com a mínim a Eus les nits eren, bé, pas totes les nits eren força calentes, hi havia nits una mica fresquetes.
2: Per això a Eus el sol hi toca, també.
1: Ah, sí, semi-huerts.
2: Potser la calor també.
1: Bé, efectivament, la calor, aquest xafogó que fa, fa, bé, ha fet danys. Hi ha hagut desgai, personalment l'he vist amb cultiu de melús i pensi que d'altres persones ho han pogut veure amb d'altres cultius.
0: Els melons, quin efecte fa? No creixen?
1: Quan fa calorades així, hi ha un munt de coses diferents. Cal saber que, per exemple, el pol·len de les plantes, de les flors, és fèrtil entre 12 o 15 graus i 28 o 29 exactament, no, o sigui, si fa massa calor el pol·len és estèril, i per exemple jo pots venir a veure un dels meus camps, es fa ja quasi bé mitja hectàrea de melons i hi ha melons a l'ombra. És a dir que normalment faig tot el possible perquè creixi pas cap herba, i hi ha calques punts del camp amb molls i balets i doncs que han fet una mica d'ombra, aquí sota hi ha melons. I als llocs on
2: normalment,
1: al repetir del sol, hi ha pas quasi bé res. I pots caminar pel camp, les plantes van bé, hi ha res.
0: Suposo que no plou gaire, però has pogut regar per això.
1: Sí, s'han pogut regar. Hi ha, jo parlant d'això, jo tinc companys hortolans que m'han dit, s'han plantat i de seguida el planter s'ha secat directament. Jo m'ha pas passat, veieu que me faig un poc bé i tinc experiència, són pas plantats de terra sec i són regat de seguida, i finalment quan regues, per exemple, amb el tub de goteig, directament envies aigua dins el camp, que l'aigua se passa a quina temperatura és, més pas a 40 graus, l'aigua del reg deu ser a 20 o 15, o doncs imagina, si l'aigua és a 20 graus i que fa 40, hi ha 20 graus de diferència, doncs suposi que això deu fer una petita atmosfera més fresqueta a l'entorn del planter, i això fa que jo som pas perdut, cap, és pas veritat, però jo som perdut poc planter de les coses que vaig plantar aquest estiu.
2: En parlant d'això, és que en guany hem tingut sort que no hem tingut cap restricció per regar. Hem tingut tota la temporada d'estiu prou aigua als rius i riberes aquí del Conflent, i no hi ha hagut cap mena de restricció i hem pogut regar com cal, que sigui esprats o els camps d'arbres.
1: Amb les pluges que vam tenir l'hivern passat, les muntanyes, que per això són encara bastant naturals, el pantà de la Bullosa.
2: Sí, també, que ha jugat el seu paper.
1: I que fa el seu paper. Tot això, per mi, és la prova que si la natura es cuidada com cal, totes les mulleres de muntanya deixen anar l'aigua a poc a poc.
2: Fins i tot em posi qüestió sobre el paper de les Bulloses, perquè em sembla que bé avui hem passat a Vilafranca, a Roganís, allà on és que hi ha el barratge, allà, que sabeu que bastant que el nivell de la Tet puja i baixa molt fàcilment en un dia, pot pujar d'un metre, com sí. Baixar. I això ven de, pensi que ven de les usines elèctriques que fan electricitat allà, que ara no funcionen més per el tren groc, però funcionen per fer electricitat a la xarxa francesa, i ho fan a la demanda. A la demanda de quan hi ha demanda per fer electricitat, sí. Per la vendre, fan marxar les turbines. Deixen, com se'n diu, turbina, sí?
1: Sí, pensi que sí.
0: Pot dir així, sí.
2: I doncs això fa que el nivell de la ribera sempre se mou.
0: És bastant baixa. Regulat, no?
2: Per això és massa regulat. No funciona d'una manera recta i...
1: Linear,
2: hi ha pujades
1: i baixades
2: i això per arreglar els recs no és tan fàcil que això també darrere.
0: I justament cal saber que potser la gent, no tothom que ens escolta ho sap, hi ha una regla, no es pot agafar tota l'aigua de la ribera.
2: Hi ha
0: una regla,
2: per
0: mantenir una certa biodiversitat i...
2: Sí, cada rec té el seu dret d'aigua, que se'n diu, pot prendre l'aigua que té menester per arreglar el seu perímetre, però també cal deixar una part d'aigua a la ribera i uns pels altres, per la gent més a baix, però això també és reglamentat.
0: És que hi ha comptador d'aigua per saber el cabal que passa?
1: Sí.
0: A cada presa, no?
2: A cada presa hi ha una mena d'escala on es veu
0: l'escala.
2: L'alçada d'aigua.
0: No hi ha un aparell a l'escala clàssica.
2: Això és més recent i també hi és. Però arreu, per mirar l'aigua que entra del rec a la rasclosa, hi ha una escala que indica l'alçada d'aigua que passa al rec. I amb això, amb l'experiència, saps el que hi ha com aigua.
0: I encara, sí, i encara guarda recs. Guardes recs o...
2: Sí,
0: i
2: tant.
1: Reguers.
2: Que són gent que ballen sempre. I això sí, encara de reguers n'hi ha, perquè el Conflent encara se'n coneix uns... Els recs són els més grossos que tenen de reguers. Perquè també és un cost això i...
0: Al Boer, per exemple,
2: n'hi ha un. N'hi ha dos.
0: Al Boer n'hi ha dos.
2: N'hi ha dos. I jo aquí a Rec de Prada també n'hi ha un, i aquí potser és tot principal Conflent.
1: Ah, no, jo en tinc...
2: No a la setmana, o al mes, unes quantes hores per...
0: És la pregunta, no són a temps complet, són gent...
2: A temps complet al Boera i al Canal de Prada, sí.
0: Sí, ah.
2: I empresa sí. N'hi ha que són compartits per uns quants recs.
1: Sí, jo pel meu rec tenim un reguer que treballa 20 hores al mes. Bon, és poca cosa, és important.
0: I també porta el manteniment del rec?
1: Sí, bé, un part del manteniment, per exemple, estassar...
2: Sí, netejar
1: coses...
2: Vigilar l'aigua que passa i com se comparteix.
0: Com ho tenim el Canigó en aquest moment? És sec?
2: Guapo, com tot.
0: Com sempre.
2: Com sempre. El Canigó. No, s'ha refrescat una mica aquest mes d'agost. Sí, ha tornat a verdejar com cal.
0: Les aigües són fresques i regalades.
2: Les aigües són fresques i regalades, però no, feia millor una cara que el mes de juliol, el Canigó. Llestima aquesta ponentada que va fer ja pocs dies, que començava a sortir uns bolets per aquí per allà, i pensa que aquesta ponentada de ja la setmana passada ho va tot bé tornar a secar una mica. Tendria de fer una tempesta per aquí per allà, però les esperem.
0: Per als bolets.
2: Per als bolets, sobretot, i per tothom.
0: I per tothom. Per les vaques.
1: Mengen bolets, les vaques?
2: I tant.
1: I tant.
0: Això, bona pregunta.
2: Bona pregunta.
0: Mengen bolets.
2: Sí, sí, mengen bolets. I mengen els bons.
0: I això, ara vull dir quin tipus de bolets.
2: Mengen bolets i coscull.
0: Sí, i els coscull.
2: Vols que la carn siguis bona.
0: Sí, sí. I doncs...
1: I aquests pitins que creixen a les boines se'ls mengen pas?
2: No, aquests ja els deixem als altres.
0: Ah, no. I saben els bolets que són dolents? És que tenen un instinct o per la flaire un bolet que els hi pot
2: no
0: fer mal?
2: No sé si funciona així, si els bolets que mengen les vaques, tots els bolets que mengen les vaques, si són bons pels humans, això no sé. Pot ser que els que són bons per nosaltres se'ls mengen, se'ls segueixin.
0: Doncs quan veus...
2: A cada bocada se'n menja un.
0: Sí, quan veus un ramat potser és
2: potser lloc... No cal anar a sacar ja els bolets.
0: No cal anar a caçar bolets a llocs on hi ha un ramat.
2: No, més no, el canigó és abardejat, aquest mes de gust. Ja m'ha canviat de cara.
0: Va, i esperem que al setembre...
2: Sí, una mica amb tempestes i una mica d'aigua.
0: És que... normalment un estiu em fa molta calor, sovint passa com als països tropicals que al vespre nit cau algunes gotes, però aquest estiu això no l'hem vist gaire.
1: L'hem vist un poc per
2: sí,
1: això.
2: Per dalt sí, per aquests cims de que siguin allà del Pic del Gegant i del Puigmal i fins aquí a Costa Bona, hi havia aquí al mes d'agost no gairebé pescar de nit, però hi havia tempestes que passaven molt sovint i arribava, tocava una mica al vessant sud del Canigó, però s'hem sentit i vist aquest mes d'agost això, però sóc abardejat.
3: Escolteu Radio Arels, és el punt agrícola amb dos pagesos del Conflent, Felip Dorrandeu i David Muntanya.
0: Parlem una mica de política. A l'estiu, aquest estiu, ha passat una llei a l'Assemblea Nacional, que és la llei, no sé com se diu, però que és inspirada, en tot cas, de la llei Duplom, que havia estat rebutjada, i donc aquesta llei Duplom número 2, sí. O llei que té un altre nom...
1: Llei d'urgència agrícola.
0: D'urgència agrícola. Doncs què us sembla d'aquesta llei?
1: Comenci...
2: No, per mi hi ha coses bones i coses dolentes.
1: Bé, sí, ho podem dir així. Bé, això ho volia matisar. No, volia matisar dient que globalment és una vergonya. Quan tenes, se pas, 2 milions i picos de gent que voten en contra, això vol dir que... bé, no, perdó, no pas que voten en contra, que fan una petició, que demana que se revisi la llei, etc. I fer passar la llei, pas tal igual, però de manera semblant, del meu punt de vista és vergonyós, perquè això significa que el món agrícola descuida que treballem per alimentar la gent i la gent té perfectament el dret de tenir una alimentació bona. Ara, qui és que s'ha mobilitzat? Evidentment, com sempre, els que són força, diguem, en contra dels pesticides i tot això. La llei Duplom posa en evidència que hi ha uns problemes. Efectivament, si jo feia blé de ràbec per fer sucre, dins d'una filera que necessita absolutament sucre de blé de ràbec i que puc pas treballar o puc pas matar els polls i totes les bèsties que ataquen els meus cultius, bon, això planteja un problema. Efectivament, això existeix. Vull dir que, per exemple, segons quina molècula se treu, bé, hi ha plagues contra les quals podem pas lluitar. Al mateix temps, jo el que he sentit del món agrícola és o és això o ens morim. I francament, per què anar? Vivim en una època on... sí, una època d'extremes, de polarització. Si és difícil de matisar. I jo del que he llegit, del que he escoltat, sobretot per l'avellana i per el blé de rave, hi ha tècniques. Aquestes tècniques t'obliguen a canviar una mica el xip, la manera de pensar
2: de treballar.
1: I doncs són gent que majoritàriament volen pas. O sí que veieu que voldrien, però cal temps, cal deixar temps perquè s'adaptin i que tota la filera s'adapti. Després que te diré sobre les grasales.
2: Sí, pastucatge d'aigua.
1: Pastucatge d'aigua. Jo, el que és llàstima és que jo tinc la sensació que aquesta llei és feta per afavorir ara se'n diu l'agroindustria, diguem l'agricultura que produeix un munt per l'indústria agroalimentària. Però al mateix temps que nosaltres que fem aquí es toquem aigua. Se podria fer millor, se podria fer d'altres maneres. Jo he anat, som pas anat a Santa Solina, m'he anat a veure per allà a Xaranta
2: el
1: que feien. I si tornaves a posar línies d'arbres, per què vols fer absolutament això? Sacrificar 6 o 8 hectàrees per fer un bassal enorme, per continuar a fer blat d'indi, sabent que, per exemple, el blat d'indi, quan fa calorasses,
2: no caig més.
1: Li passa igual que els meus melús.
2: Mm.
1: Vull dir que és una flor, el blat d'indi. Si vols tenir blat d'indi, cal que la flor mascle... cal que hi hagi abelles o animals.
0: Això és un altre tema.
1: I cal que el pol·len, doncs, el mascle, pol·linitzi les femelles. Doncs... a un moment donat cal pensar les coses i crec que en el fons aquesta llei d'urgència agrícola respon a una mena d'angoixa d'una part del món agrícola.
2: Jo penso que sóc a favor per tocar aigua, per fer bassal i botar. Penso que us hem vist en guany, hem tingut un hivern a França dins, amb molta aigua, molta pluja a tot arreu. I jo sabem que amb el canvi climàtic tindrem hivern potser amb més aigua i estius amb més secada. Llavors, no sé que si podem gestionar una mica d'aigua, potser si podem compartir o si podem també canviar de cultius. I en lloc de fer blat d'indi o blat de mou i fer altra cosa, però amb aquesta aigua, si no la tenim de deixar partir al mar l'hivern i pas que ens faltarà l'estiu. Això jo sóc a favor de mirar
0: de retenir l'aigua.
2: Mitjans de retenir l'aigua i trobar mitjans per retenir aquesta aigua aquí per l'agricultura i també per d'altres activitats si se pot compartir.
1: Sí, sí, mais és important, mais jo veig que
2: els
1: més grans menesters són pas en països com el nostre. Els més grans menesters són en països on han començat de fer clavegueres per secar els aigomolls.
2: Sí,
1: han tret totes les línies d'arbres, han trencat tot el que era un sistema que abans existia i ara s'avisen que tenen menester d'aigua. I tot el que feia que abans l'aigua s'infiltrava i anava més lentament cap al mar, avui hi és pas. Jo te dic pas que coneixi perfectament, però tenia un familiar allà a prop de Poitou i sí, sempre repotegant contra dels ecolors que volen, no es volen impedir d'endegar el marais poitevin i tot, i ell ho volia tot ben recte. I ara s'adonen que finalment és important de tenir zones humides. I jo sé jo pretenc pas tenir la veritat, però me sembla que, bé, ho deia fa dos minuts, si les mulleres de la muntanya eren pas plenes d'aigua, les riberes serien, veieu, baixes, seques o força més baixes. I és pas degut únicament al pantà de la Boiosa.
2: No sé. Sempre sé que m'he fiat de l'intervenció que venen de...
0: Sí. De munt.
2: Els polítics de munt. No sé, tinc al cap ara el que hem viscut aquest estiu també allà del banc de Bordeus allà i a les Landes,
0: sí.
2: Que abans que eren les Landes. Les Landes es porta el seu nom.
1: Era un gros aigamoll.
2: Un aigamoll que van aixugar i que van plantar amb pins.
1: Sí.
2: I ara els pins...
0: I també una monocultura de pins que és això que...
2: I això és una intervenció de...
0: Que ha cremat molt fàcilment.
2: Sí, era en Louis Bonaparte que va dir que calia aixugar els aigamolls de... No? Qui és que va fer això al fi del segle XIX? O XVIII? XIX?
1: No, XIX, és el Napoleó III.
2: Sí, sí, en van aixugar i...
0: A més tenim historiadors, eh?
2: No, però això és una prova que...
0: A més de pagesos tenim història.
2: És una prova això que ve d'aquí. Aquí també, a la nostra comarca també, qui ha passat la Segona Guerra Mundial, passat a l'Igat, també vam fet plantar de pis aquí a la vora de tots els pobles. Les anys de l'UNF i ara, el dia d'avui, tenim aquests pis que se moren tots.
0: Sí, van malament.
2: Què en farem?
0: Felip, parlaves d'abelles. Aquest gran calor també és un problema per les abelles i la pol·linització, potser, no?
1: Crec que sí. Jo som pas especialista, no. Som pas apicultor. No, però bé. Caldria fer venir un. Sí, jo m'avisi que és una cosa, per exemple, pels camps, quan abans veies un munt d'abelles al moment de la flor, i bé, ara, en veus, evidentment, hi ha sobretot borrinots.
0: Mm-hmm.
1: Hi ha ple d'altres insectes, per sort que pol·linitzen, però jo ho veig, per exemple, ara que tinc carbassos que són a punt de produir, passes pels carbassos, hi ha un borrinot, un altre borrinot, i d'abelles ben poques. C'est pas on tenem.
2: Mm-hmm. El més gros perill per les abelles és aquell frelor asiàtic. Que cal vigilar. Que podem fer una crida als oients, és que si veuen
1: el fosseró asiàtic,
0: ho cal dir a l'Ajuntament?
2: Sí, l'Ajuntament o a la mancomunitat. Hi ha un servei que vendrà...
1: Sí, o els apicultors.
2: Vendran a destruir, sobretot no ho fer ells, però...
0: Els apicultors ho fan també perquè tenen interès a ells a fer això.
1: Ah bé, sí, escolta, per donar una anècdota, fa uns anys hi ha un apicultor que me va venir a veure, tu ets en bio, sí, cap problema, puc posar els meus ruscos a casa teva? Jo dic, sí, vos. Els va posar la nit de dimecres a dijous, i el dijous al matí collíem pomes, passi amb el primer palox de pomes, davant dels ruscos i bé ja hi havia tres o quatre fosseros asiàtics que esperaven davant
2: la sortida
1: dels ruscos. I te dic, com ho saben? El dimecres hi eren pas, el dijous hi són i... I vet aquí, doncs havia posat
0: trampes
1: i no, s'ha pas dit a Radio Arrels, a fer-s'hi pas. Però això és una plaga que ens ve de la... Com es diu? De la mundialització dels intercanvis, de...
2: Sí.
1: Fet aquí, bé, del fet que aquest animal té pas cap de predadors locals, i cal fer quelcom.
0: A la televisió francesa i comunicació he vist que anava per teu cantó de tornar a afavorir les verdures, les tomaques que fan mala cara.
2: Ah,
0: que no són gaire boniques, que podria... perquè com semblaria que n'hi hagi
2: llençar,
0: que hi hagi poques, ara alguns gran distribuïdor accepten ara el...
2: Com de menys, has de cal aprofitar.
1: Exactament. Com dius, accepten, eh? Ho accepten pas amb el somriure. Crec que accepten perquè per certes coses ja se poden pas triar. Jo, que te diré, amb les abelles i això me fa pensar que tenim una societat, pas en David i jo, que s'hem viscut sempre pels camps i petits, anar al camp, anar a la muntanya, anar, tenir una formiga no us fa pas por, una, sí. Una abella
2: tampoc.
1: I jo m'avisi amb gent de la meva edat i sobretot més joves que tenen, encara que siguin d'aquí del Conflent, que a poc no s'hem tallat de la natura en general. I jo m'avisi que aprenc a un munt de gent que un carbassó al mes de febrer

0: és, com dir-lo, per mi és el símptoma d'un tall entre l'ésser humà i la natura. D'una cosa que ha passat, i doncs quan expliques a la gent que una tomata normalment creix a partir del juny, juliol, fins, bé, fins que ja li pespús, a l'hivern tenir tomates, sí, és normal de tenir tomates de penjar, d'aquestes petites, o salsa tomates, menjar tomates fresques en el desembre o al març, és pas ben normal. Per exemple, què explicar que jo tot aquest estiu que hi ha més gent que me demana l'enciam. L'enciam és pas una planta d'estiu,
1: no.
0: De primavera, de tardor, un poc d'hivern, mais si planti enciam a l'estiu, tindré mates d'enciam, això segur, mais aviat pujaran
2: massa ràpid.
0: Donc, i tu, que vols mates que facin 600 grams o 400 grams, recordi pas ben bé que, quina és la norma, mai les tindràs. Ah, mais no. Veus?
2: El comerç.
0: El comerç ha fet un munt de mal.
2: Se m'acostuma a tenir de tot l'any.
1: Bé, amics, ens retrobem, com sempre, el mes següent, el mes d'octubre, si tot va bé.
2: Si tot va bé, i sempre em ve ple.
1: El Punt Agrícola ha fet una mica de vacances, repàs previst, el mes d'agost, però hi ha hagut...
2: És fet.
1: És fet. Hi ha hagut algun problema personals d'uns dels dos. Que vagi bé, fins molt aviat, i visca el món agrícola.
2: Fins aviat.
0: Adéu.

0: des del Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent amb Felip Dorrandeu i David Muntanya.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 9.
4: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
5: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Radio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueras.

0: Era de nit. El fred el va sorprendre al sortir de la comissaria. Portava el mateix jersei des del matí, ja que no li havien deixat tornar a la goleta per agafar una caçadora. L'estació no estava gaire lluny. Amb una mica de sort, podria agafar un tren cap a Port Vendres. Va començar a caminar quan una dona va sortir d'un cotxe i el va atrapar justament quan anava a creuar l'avinguda de la Gran Bretanya.
1: Senyor Feder!
0: En Pol es va girar sorprès. Alta, uns 35 anys, en rossa, els cabells recollits amb una cua de cavall, semblava nerviosa. Era la dona que s'havia discutit amb el vell del moll. Dubtava. Era evident que no es trobava a gust i tenia un accent divertit.
1: Vostè és el senyor Feder, oi? Voldria parlar amb vostè. He de fer-li moltes preguntes.
2: Sí, sóc en Feder. Vingui, no ens quedem per aquí. Fa fred i ara mateix em prendria alguna cosa forta. Hi ha un bar cap allà.
0: Ella se'l va mirar amb sorpresa. No havia entès la seva resposta. Va dubtar un instant. Ell va entendre la seva inquietud. El barri de l'estació no era gaire atractiu i les obres de la nova estació del TGV tampoc milloraven la situació.
2: A veure, vostè em vol parlar i jo tinc fred. Anem a un bar, no tingui por. És anglès.

0: Oi? Where are you from?
1: Va calmar-se una mica.
2: D'acord, anem a un bar. I per cert, sóc nord-americana.
1: A prop de l'estació, a l'hora de l'aperitiu, el bar estava ple de gom a gom. Aquí no es feia semblant de consumir la producció vitícola local, el vi negre amb més negres que de negre, com deien a la Marina. Molts homes prenien una copa abans de tornar a casa. Alguns sense sostre aprofitaven l'escalfor del local abans d'afrontar el carrer. Pràcticament no hi havia dones. Van trobar una taula al fons. Ella va descordar-se l'abric, però no se'l va treure. Desentonava una mica en aquell ambient amb la faldilla i els talons que duia. Massa sofisticada. Quan ella va demanar un te, el cambrer que els passava a comanda va fer una ganyota, però va recuperar el nord quan en Paul va demanar-li un rom ben fort. Va mirar-se-la atentament. Era preciosa. De seguida va descobrir una mena de melancolia en els seus ulls verds. Molesta, cercava dins de la seva bossa de mà un bitllet per pagar les consumicions. L'observava encuriosit per veure fins a on volia arribar, deixant-li la iniciativa. El bar era sorollós i estava ple de fum. Quan el cambrer va portar les begudes, ella va dir:
2: "D'acord. Algú vol parlar-li seriosament."
1: Intrigat, no va fer cap comentari. Es distreia observant-la.
2: "No serà gaire llarg. És a cot lliure i després jo el portaré on em digui. Està d'acord? Sí o no?"
1: Com que no responia, ella va brandar el cap. Li va llançar un renec en anglès i va fer cara d'aixecar-se. En Paul va retenir-la suaument pel braç, somrient-li.
0: "Estiguis asseguda, si us plau. Please. I expliqui'm alguna cosa més, no? Qui em vol veure i per què? Ah, i per començar, qui és vostè?"
2: "Es tracta del meu pare. Ell l'informarà. Per ell és molt important i pot ser també per a vostè."
0: No serà el vell del bastó?"
2: "Sí, és ell."
0: "Però vostè què hi pinta en tota aquesta història? No se n'encarrega ell mateix de les seves coses?"
2: "Miri, està molt malalt i no parla francès. Jo vaig acceptar d'acompanyar-lo. De totes maneres, hagués vingut tot sol. Però actualment disposo de temps i vaig pensar que això em canviaria les idees. Seré imbècil."
0: Sí, és un disbarat fugir d'un mateix."
2: "Perdoni?"
1: Es va alarmar. Les seves mirades van creuar-se.
0: "Està nerviosa. I no és només pel seu pare."
1: Va apartar la mirada molesta.
0: "Poc importa això ara. D'acord, em trobaré amb el seu pare. Però ara estic baldat. Ho deixem per demà?"
2: "Sé que ha d'estar cansat. He escoltat les notícies d'aquest migdia per la ràdio. El comissari Costas ha dit que l'estaven interrogant en qualitat de testimoni i que quedaria lliure aquest vespre. Per això he vingut. L'està esperant."
0: D'acord, però no aquesta nit. Estic molt cansat. Ha estat un dia francament difícil."
2: "El meu pare sap que la científica que ha mort li volia fer unes preguntes al seu amic. Creu saber per què tots dos són morts. Demà ens anirem a Barcelona per agafar un avió cap a Nova York."
1: En Paul va sospirar, va fregar-se les mans encara dolorides, pensant en la dutxa d'aigua ben calenta amb la que somiava.
0: "Ok, doncs vinga, anem-hi ara mateix. Té cotxe?" "Tot i que primer passarem per Port Vendres, m'he de canviar de roba. Després de parlar amb el seu pare, que em portarà a casa."
2: "Sí, per descomptat."
0: "Tinc una gana."
2: "Doncs cap problema. Podrem menjar a l'hotel. Tenen un restaurant bastant bo."
1: Es van deixar anar. En Paul va trobar-la elegant. Les taques de sang del seu jersei el van tornar a la realitat. El comissari havia estat a l'alçada. No obstant això, no podia deixar de pensar que en Loïc havia mort a causa del número verd que havia publicat la premsa. Sense això, no ho s'hauria exposat i els assassins no l'haurien trobat tan fàcilment. L'ambient a les dependències de la policia judicial era fred. En Menard estava tens. Per començar, hauria preferit posar la pressió sobre en Feder. Segur que hauria dit alguna cosa. El comissari Costa sentia l'atenció del seu adjunt. Una vegada més va reflexionar sobre els joves policies que eren massa impulsius i que només pensaven a curt termini. Tranquil·lament li va explicar les raons per les quals l'havia deixat marxar.
3: Aquest paio ja té un expedient. Ha estat embolicat altres vegades en afers foscos i sempre se n'ha sortit prou bé. És tossut, no hauria cedit. A més, l'ambient dels ports és molt particular. La gent desconfia dels agents. A ell sí que li parlaran. Després de la mort del pescador, no es quedarà de braços creuats. L'hem de deixar fer, però sense perdre'l de vista.
4: D'acord, comissari. Vostè és el cap.
3: De fet, ja té l'informe de la companyia de telèfons mòbils de la morta?
4: S'està fent. En Brun està al càrrec. Demà al matí veurem els seus col·legues de la universitat per aclarir en què estava treballant actualment. Hem començat a interrogar el seu veïnatge per definir el seu perfil.
3: Bé, d'això que se n'encarregui en Bernet i que em mantingui informat. Vostè seguirà en Feder? Vigilància permanent, les 24 hores del dia. Faci un equip, vostè mateix el dirigirà, però atenció, serà un control discret. Queda clar, aquest paio no s'ha d'ensumar res.
4: D'acord, en Callar l'està seguint des que ha sortit, tal i com havíem previst. Organitzaré la resta del seguiment.
1: En Fernan Costa s'estava perplex. L'audició d'aquest testimoni no havia fet res més que confirmar-li el dubte que el turmentava des del matí. Masses coincidències. Per començar, hi havia l'informe confidencial de les duanes. Un dels seus agents havia obtingut les informacions sobre el tràfic de cocaïna. Les morts de la Laure Blanchet i el pescador semblaven estar relacionades, però no hi havia cap prova i les duanes protegien gelosament les seves fonts. Tot seguit, la filtració de la premsa. Qui havia informat el periodista de l'Independent? L'escorcoll a la casa de la Laure Blanchet havia permès descobrir un quilo de cocaïna. No obstant, resultava força fàcil i, per tant, massa evident. I després hi havia aquell procediment de posar en servei un número obert per poder rebre les trucades de possibles testimonis. Un altre deliri ministerial. Encara que si el procurador no hagués insistit tant, ell tampoc no hauria obtingut un recurs. Tots els fets s'havien desencadenat precipitadament. Resultat, un total i perfecte descontrol. I en Lebozek el van assassinar quan anava a telefonar, al súmum. Si s'hagués quedat amagat, el tindríem amb nosaltres. L'interrogatori del testimoni ho demostrava. Quin merder! I finalment hi havia en Feder, que afirmava que en Loïc Lebozek no podia de cap de les maneres estar implicat en tot això. Afortunadament, en Fernan Costa s'havia guardat les seves pròpies cartes. La Laure Blanchet tenia un abonament per un mòbil. Les factures trobades a casa seva provaven que l'havia utilitzat bastant. O s'havia trobat el telèfon dins l'aigua o al peu del penya-segat, però no a l'interior de la seva butxaca. Els submarinistes l'havien trobat obert, així que havia telefonat algú just abans de la caiguda. L'altra carta, el seu joker, era en Paul Feder, un home enigmàtic amb mala reputació i un informe misteriosament buit, després d'un afer bastant tèrbol a Espanya, on finalment havia quedat en llibertat. Si surten més informacions dins l'ambient tan tancat dels pescadors, ell sabrà reaccionar. Així que caldrà vigilar-lo. D'altra banda, faltaven també els resultats de l'autòpsia. Finalment, la xarxa era calada. Calia ser pacient, però no es trobava del tot a gust. A fora, el vent s'havia aixecat de nou. Havia de fer fred. La idea de tornar al seu petit apartament, al moll de Gènova, i de trobar-s'hi tot sol, el deprimia. Va decidir capficar-se en els informes.

0: De camí a Portvendres, en Pol no va dir res. La dona tampoc parlava. Va engegar la ràdio, l'emissora RTL2 els va separar.
1: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là venu pour rien changer.
0: Va veure com somreia quan va passar una cançó d'en Gainsbourg, però de sobte aquesta va reprimir-se. Llavors va intentar treure l'informació del seu pare, però ella li va respondre que molt aviat tindria l'ocasió de preguntar-li directament a l'interessat. Arribant a Portvendres, ella va sorprendre's a l'assabentar-se que en Pol vivia en un vaixell.
2: Vol pujar-hi mentre em canvio?
0: Va dubtar uns segons, però va acabar responent que sí. Els seus ulls van brillar. A la passarel·la d'accés a la coberta la va deixar passar primer. Semblava a gust. Va treure's les sabates de taló cercant la mirada d'aprovació d'en Pol. Aquest li va somriure amb una certa complicitat. Va desbloquejar el tauler per baixar a la cambra d'oficials. Ella el seguia, observava tot. Des del minibar, ell li va servir un got de Marc de Banyuls.
2: Tingui, tingui, beguis això i vigili que és fort, però és molt bo. Esperin per aquí, serà un moment, el temps de dutxar-me i de canviar-me.
0: No va fer-li molta gràcia el beuratge. Va mullar-se els llavis i tot seguit s'ho va veure d'un sol glob, com si es tractés d'un repte. Semblava fascinada pel revestiment de fusta i pel cuir de tota la cambra d'oficial. A principis del segle XX, el Miquel Caltes havia estat la goleta del Navilier Caltes de Palma de Mallorca. Havia estat adaptada amb tota mena de luxes a l'estil anglès i en Pol l'havia restaurat. Ell va prendre la còssia que el duia fins a la cabina del fons per canviar-se. La dutxa ben calenta li va fer sentir-se bé. Ràpidament va vestir-se amb uns texans i un jersei. La idea de trobar-se amb el vell iracund no li feia molta gràcia. S'ensumava que aquell vell l'implicaria en el merder. Potser, però, podia tenir informacions dels assassins d'en Loïc. Conèixer no hauria d'implicar-lo. Bé, només una mica. Tornant a la cambra d'oficials, va veure la dona asseguda a taula. Havia obert la capsa d'un sextant i mirava l'objecte amb un cert encantament. Sense tocar-hi res, li va fer un senyal aixecant el got de forma tímida.
3: M'he tornat a servir el mateix del Llonces. Tenia raó, és fort però bo.
0: Va assenyalar el sextant amb el dit.
3: És de veritat?
2: Sí, sí, sí, n'és un de debò. No oblidi que estem en un vaixell.
3: I l'utilitza?
2: I tant, no m'agrada gens el GPS.
3: Increïble! Quan li expliqui això a en Jeremy, segur... Com diem vosaltres, es pixarà de riure?
2: Ah, això mateix, aquest Jeremy es pixarà de riure. Bé, i si anem a veure el seu pare? És ja una mica tard.
3: Ok, ok.
0: Va fer una darrera ullada a aquell univers tan particular. Era càlid i apaivagador. D'un cop va adonar-se'n que se sentia còmoda amb la companyia d'aquell home. Sensacions estranyes i agradables alhora que no havia sentit des de feia molt de temps. De fet, des d'abans del seu divorci. Va sortir a coberta i va posar-se les sabates. El vaixell va cruixir a l'estirar suaument dels seus amarratges. Ella va tancar els ulls durant uns segons. Van tornar a la seva memòria imatges de felicitat.
2: Qui és en Jeremy?
0: Contenta, va saltar per poder baixar del vaixell.
3: És el capità del vaixell dels guardacostes on de vegades faig missions. En Jeremy és un llop de mar que desconfia de la tecnologia. Li agradaria.
2: I, de fet, vostè com se diu?
3: Ai, ala. I vostè és en Pol, oi?

0: Pels vols de gener, el bar de l'Hostellerie de Templier estava pràcticament desert. Del restaurant provenia un xivarri de rialles i converses animades. Un grup devia celebrar una festa. El vell estava assegut en un banc davant del bar. Quan van arribar, va aixecar-se amb l'ajuda del seu bastó i els va convidar a seure. Se'l notava impacient, havia estat esperant-los. Li va demanar a la seva filla que li traduís escrupolosament tot allò que havia de dir. Tenia el do d'irritar-la. En Paul el va interrompre.
1: Entendré tot el que dirà, no es preocupi, parlo anglès. I will understand everything you will say. And I can also speak English.
2: Doncs perfecte. Vet aquí una cosa, menys em sento alliberada. Tot i que jo també tinc gana. Vinga, seiem a taula abans que rebutgin servir-nos. És tard.
0: El vell estava malhumorat, volia parlar i aquest nou contratemps no li convenia. Tan bon punt el cambrer va prendre nota, va clavar els seus ulls en els d'en Paul.
3: Em dic Julius Warshawski, soc professor i investigador a la Universitat de Harrisburg, a Pennsylvania. També col·laboro amb l'associació TMIA, que significa Three Mile Island Alert. Havia sentit parlar abans d'aquesta associació, senyor Feder?
1: Sí, sí, el nom me'n diu alguna cosa. La síndrome xinesa, als anys 70.
3: Exacte. Va ser a la central nuclear de Three Mile Island, situada al costat de Harrisburg, l'any 1979. Va passar arran d'un gran accident nuclear, al cor d'un reactor nuclear civil de tipus PWR, PWR. Entrava en ebullició. Uns dies abans vam veure una pel·lícula que explicava aquest tipus d'accidents. Alguns investigadors havien descrit precisament aquest tipus de riscos que podia provocar la fusió nuclear. Van afirmar que el cor en fusió aleshores s'enfonsaria fins al centre de la Terra. Els periodistes van imaginar que sortiria a les antípodes, és a dir, a la Xina. D'aquí l'expressió la síndrome xinesa, que va servir per donar el títol a la pel·lícula. Posteriorment, una xarxa d'associacions i d'investigadors va posar-se d'acord per denunciar els perills nuclears. D'aquesta manera vaig trobar la Lord Blanchett.
1: I vostè treballava en el sector nuclear?
3: No, no directament. De fet, ella era biòloga. Però faci el favor de no interrompir-me. No vull perdre el fil del que li vull explicar.
0: En Paul va mirar-se al vell. Tot seguit, la Yala, que va mirar cap al cel en senyal d'impotència.
1: D'acord, l'escoltaré.
3: Bé, doncs, després de 15 anys, associacions com la TMIA han organitzat un sistema independent d'alerta destinat a advertir la societat en cas d'accident nuclear, o almenys d'informar-la dels possibles accidents que s'hagin donat, ja que normalment es guarden en secret. Secret. Aquesta xarxa es diu Nuclear Watch. El seu funcionament és simple. Reclutem científics amb molta prudència. Nosaltres els anomenem els sentinelles. Regularment fan sostraccions en zones properes a instal·lacions nuclears, concretament en les zones sensibles. Generalment utilitzem marcadors biològics. Les acumulacions donades al llarg del temps en els mateixos indrets ens permet evidenciar les anomalies. Si hi ha cap accident, nosaltres difonem la informació per internet. Les associacions reben les nostres informacions, s'encarreguen que arribin als mitjans de comunicació, a la població, etc. Per descomptat, els estats no col·laboren i el lobby nuclear tampoc. Fan tot el possible per impedir el nostre servei a la xarxa i el desmantellen cada vegada que poden. De mica en mica el treball de les associacions s'ha anat fent en secret. Una lluita ha començat entre Nuclear Watch i el lobby nuclear.
0: El cambrer va tornar amb el plat que havien demanat, l'especialitat de la casa, el peix fet a la Polino. El va tallar i els hi va servir una esplèndida daurada reial pescada el mateix dia i cuita al forn sota una capa de patates, tomàquets i olives. En Pol i la Iala van gaudir del plat, tota una delícia. El vell ni tan sols el va tastar, esperava que ells estiguessin tips per poder continuar.
3: La Lord Blanchet era un sentinella. Fa 10 dies es va posar en contacte amb mi. Volia veure'm i va fer tot el possible perquè jo participés en unes conferències científiques a Barcelona. Justament, ahir al matí havíem quedat per fer una volta amb el seu amic, senyor Paul. Vet aquí tota la història.
0: En Paul se'l va mirar dubtós.
1: A veure, i vostè creu que la seva mort està lligada amb les seves activitats amb Nuclear Watch?
3: Exactament, i no seria la primera vegada.
1: De què la coneixia, senyor Warshawski?
3: Jo mateix la vaig reclutar per Nuclear Watch. Jo era el seu padrí dins l'organització. Sempre treballem per binomis.
1: I en Loïc Lebozec, per què l'han hagut d'assassinar?
3: En sabia massa.
1: Miri, senyor Warshawski, tot plegat em sembla força complicat. No ho entenc. Per què no s'adreça a les autoritats franceses? Us donaré el número de telèfon del comissari Costes, que és, de fet, qui s'encarrega del cas.
3: Vostè és un ximplet. L'estat francès silenciarà l'afer, com ja va fer amb el pas del núvol de Txernòbil l'any 1986. A França, el lobby nuclear és el mateix estat. Així que també ho és la policia. Les delegacions del govern, els ministeris, tots defensen directament els interessos de l'energia nuclear.
1: França és un país democràtic, tot i que...
0: Furiós, el vell va aixecar-se de la seva cadira.
3: Els reptes són considerables. Per protegir els seus assajos nuclears, França no va dubtar en enfonsar el vaixell de Greenpeace a Auckland, causant-li la mort a un fotògraf portuguès. Tampoc no va dubtar a restablir l'ordre a la cova d'Ubea quan els independentistes canacs van amenaçar l'estabilitat de la zona i de retruc al centre d'assajos nuclears del Pacífic. Abri els ulls!
2: Calma't, pare! El senyor Feder està cansat. No serveix de res cridar. Cada cop ets més insuportable.
0: En Paul va somriure. La situació era del tot surrealista. Un pare i la seva filla discutint-se amb un rerefons de crim d'estat.
1: Té alguna mena de prova del que ha dit, senyor Warshawski? No sé, un escrit de la Lord Blanchet, resultats d'anàlisis, per exemple?
3: No, no tinc res. Justament per aquests motius estem aquí.
1: Què vol dir?
3: Cal fer una nova sustracció dels marcadors biològics, tal i com volia fer la Lore.
1: Però no és pas tan senzill. Necessitem un vaixell, saber on s'ha de fer la sustracció, tenir un submarinista especialitzat.
3: Vostè té un vaixell? Si sap on s'efectuaven aquestes sustraccions, serà possible.
0: El vell Warshawski esperava la resposta d'en Paul. Calia enganyar-lo, dir-li que no en sabia res, però d'alguna manera aquest vell i el seu militantisme li agradaven, encara que era molt conscient que podria portar-li més problemes.
1: Sí, sí, de fet sé on en Loïc feia les substraccions, però ens manca el submarinista.
3: No, la Iala.
0: La Iala es va aixecar d'un bot enfurismada.
2: Aquesta és la raó! Estàs ben malalt! Ets un autèntic malalt mental! Això és massa! Jo treballo per la FEMA, el govern federal americà, i totes aquestes ximpleries no m'importen gens ni mica. No tinc ganes de perdre la meva feina i tampoc de que el meu nom entri a formar part d'una llista negra. Com tu! Tu ets... Fuck!
0: Va agafar la seva jaqueta amb ràbia i va dirigir-se a en Paul.
2: La conversa s'ha acabat. El portaré. L'estaré esperant a fora.
0: En Paul va aixecar-se i va agafar el seu abric.
1: Ai, crec que la Iala té raó, senyor Warshawski. I no crec que la Lord Blanchet i en Louis Lebozec estiguin morts per aquests motius. La raó ha de ser una altra.
0: El vell semblava més envellit. li va entregar en Feder una targeta personal que va treure de la seva cartera.
3: Senyor Feder, no oblidi el que li he explicat. Vostè té les meves dades? Si canvies de parer, podrà posar-se en contacte amb mi marcant aquest número. Sigui prudent. Em sap greu que no m'hagi cregut.
0: En Paul va guardar la targeta i tots dos van encaixar les seves mans.
1: En torni-se'n a casa, senyor Warshawski, i ocupis de la Yala, que el necessita.
0: Sortint del restaurant, el vell el va atrapar de nou ajudant-se del seu bastó. Va agafar-lo pel braç.
3: Esperi, senyor Feder. Hi ha un darrer detall. A Nuclear Watch tenim una regla d'or. Quan un dels nostres sentinelles assenyala una anomalia, redacta un dossier i ho confia a algú de confiança. Algú que no tingui cap mena de relació directa amb el món científic. La Lord Blanchett ha fet un dossier. És la regla. Les proves que em reclama es troben allà dins. Trobi-lo, senyor Feder. Faci-ho pel seu amic, en Loïc Lebusec, que és mort.
0: En Paul se'l mirava furiós. Aquests darrers mots se'ls podia haver estalviat.
1: Bona nit, senyor Warshawski.
0: La Yala l'esperava al cotxe i ja havia engegat el motor. Estava indignada i va accelerar furiosa. Ell no va dir res. De tant en tant se la mirava. Estava concentrada amb la mirada fixa.
1: Calmis. El seu pare és un apassionat.
2: És un monstre. Un autèntic egoista. Només pensa en ell.
0: Va remarcar l'egoisme dels homes. Se sentia humiliada i més davant d'aquell desconegut. Què deuria pensar? Veia que de vegades ell la mirava. Va notar els ulls d'en Paul clavats en les seves cuixes. La faldilla se li havia pujat a l'entrar i seure al seient del cotxe. Es va crispar i tot d'una va tancar-se com un ostre. Ja feia ben bé un any del seu divorci. Des d'aleshores no havia pogut relacionar-se amb normalitat amb el sexe contrari. Sempre estava a la defensiva. Si ara en Paul es permetés un gest o una observació, per insignificant que fos, ella explotaria. Temia el moment d'aturar el cotxe. Havien arribat.
1: No li ve pas de gust de prendre alguna cosa al meu vaixell. Li aniria bé, la calmarà.
0: Es va sobresaltar. Ell només estava interessat en el seu cul.
2: Xet, però què s'imagina? Surti ara mateix del cotxe.
0: En Paul va sortir, quedant-se uns segons al moll, mentre veia com s'allunyava el cotxe. Va sacsejar el seu cap i va pujar a bord de la seva goleta. Un cop a la cambra d'oficials, va agafar l'ampolla de rom que havia encetat la nit anterior amb en Loïc. Calia acabar-se-la. Va posar un CD d'en Leo Ferrer. A en Loïc també li agradava.

Es va tornar a omplir el got. Va apagar el llum. En Ferrer, el rom blanc i la nit. Va per tu, Loïc. Tornant cap a Colldiure, la Iala va calmar-se una mica. Ara li venia de gust recollir-se en els braços d'aquell home, sentir les seves mans tocant el seu cos nu. Una pujada de desig va apoderar-se d'ella. Se sentia com una ximpleta. En John, el seu exmarit, li va emmerdar la vida. Embogit per la gelosia, va acabar maltractant-la. Al començament, en lloc d'anar-se'n, se sentia culpable pensant que la culpa era només seva, ja que provocava altres homes per la seva actitud i la seva roba. S'havia transformat en una arpia agressiva i força tancada. I ara que tot s'havia acabat, ella conservava aquest bloqueig mental, un autèntic pànic envers els homes. Va mossegar-se els llavis. Hauria plorat, s'havia mostrat tan violenta. Necessitava parlar amb el seu psiquiatre per telèfon, dir-li que aquest home tan tranquil l'havia alterat. Sentir-lo dir que era normal, que estava progressant, però va renunciar-hi.

0: robe fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen.
1: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però, què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Radio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
2: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 6 de setembre del 1996 va ser el primer concert del Roger Mas amb les seues cançons a la sala Sputnik de Solsona. El músic i cantautor solsoní va començar la música als 5 anys amb el seu avi. A l'edat de 12 anys, l'any 1988, comença l'activitat artística abans d'investigar diverses expressions musicals el 1994. L'any 1996, amb 20 anys, a més de començar a tocar en escenaris, Roger Mas ja rep el Premi Èxit de Catalunya Ràdio, el que representa el tret de sortida de la seva carrera com a cantautor. Els pilars de la seva obra són la música moderna, la música d'arrels i els sons ancestrals del món. És considerat com una de les veus més boniques de la cançó en català. Escoltem el tema Records de viatge, la flor de la memòria, del primer disc del Roger Mas, titulat Les flors del somni i publicat l'any 1997.

0: Fins aquí el Roger Mas i el seu records de viatge, la flor de la memòria.
1: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: maldat qui em fa creure que tot s'acaba avui.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, m'adic Ninon, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè tenim de llargues vacances.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
5: Bon dia. Aquesta vegada l'emissió es dividirà en dues parts oposades i connexes, entorn dels mots i dels conceptes d'identitat i d'alteritat. Avui parlarem d'identitat a partir d'un llibre d'en Joan Fuster, Nosaltres, els valencians, publicat a Barcelona el 1962. La identitat és etimològicament un mot maleta. Joan Coromines hi veu l'encontre d'idem, que vol dir el mateix en llatí, i del mot que donarà entitat. La identitat no és la unicitat o la individualitat. No es pot entendre sense referència a l'altre o als altres, i així fonamenta la cohesió del grup, de la família, del clan, etc. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans la defineix així. És un conjunt de característiques que fan que una persona o una comunitat sigui ella mateixa. La llengua forma part essencial de la identitat d'un poble i dona com a exemple la identitat nacional. La identitat s'expressa en la primera persona, singular o plural. Aquesta última, la primera persona plural, manifesta la pertinença a un grup i s'expressa en català de manera ben singular. Es diu nosaltres. En occità també es diu nosaltres, o en castellà, nosotros. El diccionari de l'Alcover diu que ve del llatí nosalteros, forma intensiva del pronom clàssic nos, amb el mateix significat. Però Coromines, seguint Meyer-Lübke, diu que de fet nosaltres es crea a partir de vosaltres. Finalment d'una oposició

0: a un altre grup és crear així la identitat per oposició als altres o al que diuen de nosaltres. I aquest és el punt de partida d'un llibre singular i amb què es confon massa sovint el seu autor. Nosaltres, els valencians, va sortir el 1962 per la Diada de Sant Jordi. Va ser la primera obra publicada per la nova editorial, edició 62, i de fet va ser l'única obra publicada aquell any, l'edició 62, fundades per Max Kanner i un grup de persones, entre les quals l'Oriol Buigas, que seria l'arquitecte, l'urbanista dels Jocs Olímpics del 62. És un assaig d'estil entre historiogràfic i periodístic. S'inspira en la manera de fer de l'historiador català Jaume Vicenç Vives, que va adaptar a les Hispànies els mètodes de l'École des Annales, fundada per Marc Bloch, Fernand Braudel o Georges Duby. I ho va fer per tornar als valencians la seva pròpia història, escamotejada o sabotejada per la historiografia espanyola. De fet, és una interpretació dels avatars dels Països Valencià des de la creació del regne, pel Jaume I, al segle XIII, fins a la Segona República Espanyola. Curiosament, la primera edició, en català, no va patir censura. Llegiria al propòsit el que va dir el primer censor, que es deia el lector José de Pablo Muñoz. És una obra en la que l'autor trata les virtudes del pueblo valenciano i de la història de su formació com a part ètnica d'Espanya. El autor lamenta reconocer que el valenciano no és com el català, fuerte en sus convicciones lingüísticas y de clase, sino más bien blando y entregadizo al abandono de lo suyo. Espera, no obstante, que con el tiempo este fenómeno cambie y resplandezca la cultura valencianista. Puede publicarse. I, de fet, aquest llibre s'ha convertit en un manifest en pro de la unitat dels països catalans més enllà del País Valencià. Una lectura més que recomanable, a més, una lectura agradable, perquè no és únicament, si bé l'autor va fer un buidatge molt profund d'articles, de llibres, és una lectura amena. I concluiré per la lectura d'un fragment d'aquest llibre que mostra justament aquest sentiment de la pertinença als països, al conjunt dels països catalans. I si cal reajustar i restaurar la nostra personalitat regional, ha de ser, naturalment, dins un conjunt més ampli i consistent. Un País Valencià aïllat és una utopia i seria una traïció a la seva pròpia essència. Des de Salses a Guardamar, de Mou a Fraga, som un poble, un sol poble. Si el País Valencià, posem-nos en la perspectiva més localista, vol salvaguardar-la, seva personalitat, ha de ser preservant-se fidel a la seva catalanitat bàsica. Et le reste est littérature. La conclusió la fa en francès. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Radio Arels. Anne Fiac, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Simon, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem se passejar en vaixell.

Al carrer de l'hospital, al carrer. Ai, dos cases a la mà dreta. Allí viu un estudiant que festeja amb la Sileta. No l'ha pogut enganyar, no l'ha pogut enganyar. Ni amb raons.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a la Seu d'Urgell, al bell mig del Pirineu. En aquesta vila hi trobem el riu Segre, que baixa de Cerdanya, i la Valira, que baixa d'Andorra. Però a més, hi trobem l'única catedral íntegrament romànica del país, la Catedral de la Seu. Aquesta església és la seu del Bisbat d'Urgell, una institució de la qual se'n té constància des del segle IX. Des d'aleshores, aquesta vila ha tingut fins a quatre catedrals diferents, l'actual construïda al segle XII pel bisbe Sant Tot. Actualment, la catedral té una planta basilical de tres naus, un claustre, el Museu Diocesà i diferents esglésies i dependències adossades. A més, aquesta catedral està presidida per una Mare de Déu romànica de fusta del segle XIII, que és la patrona de la ciutat, i se l'anomena Mare de Déu d'Urgell. La ciutat d'Urgell i la seva catedral han tingut una presència molt destacada al llarg de la història medieval. Un dels episodis més coneguts va tenir lloc l'any 1195 o 96, quan el comte Ramon Roger de Foix va portar setge i finalment saquejar la vila i la catedral de la Seu d'Urgell. Es creu que aquest atac va ser motivat per les lluites de poder familiar contra els comtes d'Urgell. Segons relata un monjo, durant aquest atac, la població es va refugiar dins la catedral perquè era l'únic edifici fortificat de la vila. Tot i això, la població s'acabaria rendint per falta d'aigua. El bisbat d'Urgell és, a més, des del segle XIII, copríncep del Principat d'Andorra.

és a dir, que el bisbe d'Urgell comparteix la figura de cap d'estat d'Andorra amb una altra autoritat. En el moment en el qual es va crear, l'altre copríncep eren els ducs de Foix, però posteriorment ho seria Napoleó Bonaparte i els presidents de la República Francesa. Així doncs, encara avui, el cap d'estat d'Andorra ho és alhora el bisbe de la Seu i el president de la República Francesa. A més, cal destacar que el coprincipat no és una figura simplement tradicional o estètica. El copríncep eclesiàstic encara avui suposa l'aprovació de lleis que van en contra de la doctrina catòlica, com per exemple la despenalització de l'avortament. En tot cas, tornem a la catedral de la Seu perquè aquest edifici acull alguns concerts durant l'any, d'entre els quals destaquen algunes actuacions del Festival de Música Antiga del Pirineu. El 2024 hi va actuar música trobada, que sentirem a continuació interpretant la sonata en do major de Vicent Martín i Soler.

0: Això era la sonata en do major de Vicent Martín i Soler, interpretada per Música Trobada, que van actuar a la catedral de la Seu d'Urgell. Ens trobem al proper programa.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Elna, 95.

Napoléon s'est fait pousser la moustache.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels. Són les 11.
3: Radio Arrels.
4: L'hora 100% en català.
1: A Radio Arrels.

Toti Soler és un guitarrista nascut a Vilassar de Dalt, al nord de Barcelona, que es considera una de les figures destacades de la nova cançó. Toti Soler té una carrera amb estils de rock, jazz, blues, folk i flamenc, però a Catalunya se'l recorda especialment per les col·laboracions amb intèrprets com Ovidi Montlló, Quico Pi de la Serra, Pascal Comalada, Maria del Mar Bonet o Esther Formosa.

gorra i l'espardenya, i el farcellet i el vestit blau. Aquí jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com la mort, i és tan mesquina i és tan

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Toti Soler.
1: Radio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.

El Pare Etern, que en el cel s'hi assumira tot de molt amunt, però l'Inetern no tenia manies i em feia aixecar les 8 en punt. Deien que era molt rondinaire, que no feia res, que no podia ser. No es podia anar com jo mirant en l'aire, per estimar calien diners. Però jo, Francesc, pida la serra,

I neix encara en mi, encara com ahir, la força de tornar a abraçar-te. I ara que és de nit i lluen els estels, tots els meus pensaments s'enlairen i se'n van lliurement a retrobar aquell temps en què només per tu

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'estic Alba, tinc 7 anys i demig, m'agrada netar a la piscina.

És un mico sense història. Ella diu d'ell. I li falla la memòria per uns guants foscos de pell. Però als seus ulls hi ha una

serà així, però... Sóc un vell sparring partner i no havia vist mai una calma més salvatge i més secreta com avui. Pren el primer bus, fes via, que la resta ja és poesia.

i pica de mans. Per celebrar l'amor no l'aneu a buscar. Era allà en el seu somriure

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
4: La Rosa dels Vents té sardanes? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encenem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Sobre sardanes i música per a coble. La Rosa dels Vents té sardanes? Sí, en té. I avui les descobrim. Aquest és el programa 501. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Cuplejant.
5: Cuplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

Avui la rosa dels vents és tan habitual en cartes nàutiques, brúixoles i elements decoratius que sovint perdem de vista fins a quin punt és hereva d'una tradició mil·lenària. A Catalunya, terra marcada per la navegació, el comerç i l'intercanvi cultural, aquest símbol no és només un instrument tècnic, és un element identitari que connecta el nostre present amb segles de cultura marítima, mediterrània i amb molt de coneixement sobre la mar. La idea de representar els vents amb direccions fixes es remunta fins al món antic. Les civilitzacions mediterrànies, especialment els grecs i romans, ja classificaven els vents i els vinculaven tant a fenòmens naturals com a deïtats o territoris d'origen. Els grecs, per exemple, descrivien sistemes de 8 vents, encara visibles a la Torre dels Vents d'Atenes, on cadascun apareixia representant com una figura alegòrica. Autors com Aristòtil o Timostènetes van introduir variants amb més vents, fet que anticiparia les divisions posteriors. Els romans, per exemple, van adoptar i adaptar aquests models, racionalitzant-los per a l'ús nàutic i meteorològic. Aquesta tradició tècnica grecorromana és la que va establir el fonament conceptual de la rosa dels vents, aquella en la qual hi trobem la tramuntana, el gregal, el llevant, el xaloc, el mitjó, el garbí o llebeig, ponent i també el mestral. Aquesta nomenclatura dels vents és fruit del contacte entre llengües, com el català antic, l'occità, el llatí, l'àrab i el romans mediterrani, i reflecteix segles de navegació i intercanvi. Anem a descobrir com són aquests 8 vents i com els nostres autors i autores catalans els han representat a través de la música de la sardana.

I comencem per la tramuntana, que és el vent del nord. Prové del llatí transmontanus. És el vent fred que arriba de més enllà de les muntanyes. Procedeix, com dèiem, també del llatí, que vol dir d'enllà de les muntanyes o de l'altra banda de les muntanyes. Quan els romans veien que el vent venia del nord, deien que aquell vent aplegava a Roma des de més enllà de les muntanyes que hi ha al nord d'Itàlia, és a dir, el Transmontanum dels Alps. Aquí a Catalunya nosaltres el trobem sobretot a l'Empordà, bé, d'aquelles muntanyes des del nord. Jaume Bonaterra va representar molt bé aquest vent a través de la seva sardana Aires de Tramuntana, una sardana de 1978 que l'autor doncs reflectia aquest vent, ben potent, no? Anem a escoltar com sona aquesta sardana de Jaume Bonaterra.

0: Això era Aires de Tramuntana, de Jaume Bonaterra.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Si ens inclinem cap a l'est, el següent vent és el Gregal. D'aquest no n'hem trobat cap sardana, en parlarem, però si seguim més cap a l'est, trobem el vent de llevant. Un vent derivat de levare, és a dir, el vent d'on s'alça el sol. Per això és el vent de l'est. La paraula llatina de la qual deriva, com dèiem, és el levante, que vol dir aquell que s'alça, fent referència, com dèiem, per on surt el sol. Un vent que toca molt de prop la costa de l'Alt Maresme, especialment a Calella, i per això Francesc Assú va representar doncs el 75è aniversari de l'Aplec de Calella amb aquesta metàfora vent de llevant que simbolitza doncs la ciutat de Calella a l'Alt Maresme, una sardana que estrenava el 2002 pel 75è aniversari de l'Aplec de Calella i que vol simbolitzar també aquest vent de llevant més tranquil que el vent de la tramuntana. L'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Si seguim a la rosa dels vents i tenim el vent de sud-est, el vent de xaloc, d'etimologia híbrida, romànica i àrab, és el vent càlid i sovint humit, procedent de masses d'aire saharianes. El nom no ve del llatí, sinó que ve de l'àrab, ve de la paraula saluk, que vol dir suau o fluix, aquest vent de xaloc, que doncs té una gran sardana al nostre país, que és de Jordi Molina, una sardana que escrivia inicialment per a dues cobles, però que també té la seva versió per a una cobla, i està dedicada a la colla que porta el mateix nom de xaloc. L'escoltem, aquesta sardana, càrrec de la cobla Marinada, en el disc Jordi Molina, volum 2, una sardana que s'estrenava el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el 1992 i que s'ha convertit en un dels grans hits sardanistes de tots els temps. Xaloc, de Jordi Molina.

0: Això era Xaloc, de Jordi Molina.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: Seguim amb la Rosa dels Vents i toca ara el vent del sud o el vent de migjorn. Relacionat amb Meridia, s'indica el punt del migdia solar. El seu nom prové dels termes mig i jorn, és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs, per tant, quan el sol està ben bé al sud. És un vent que ve, per tant, del sud i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn, que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra Sardanes. Escoltem Migjorn, de Manuel Oltra.

Això era Migjorn de Manuel Oltra. I si seguim doncs, en aquesta rosa dels vents, ens arriba el vent del sud-oest, és a dir, el vent de Garbí, també conegut com el vent de Llebeig, que la compositora Anna Serra descrivia l'any 2010, dedicada a Palamós, aquesta sardana Escenari de Garbí, l'escenari de Garbí, d'un vent que és d'origen àrab, el Garbí. És un vent suau i humit típic de la costa catalana. La paraula llebeig deriva de la veu llatina lips, que vol dir de Líbia, perquè és d'allí des d'on bufa el vent. El mot Garbí ve de la paraula àrab tarabulus, el garab, que és com es diu Trípoli en àrab. D'aquí ve aquest vent de sud-oest que escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, una sardana, l'escenari de Garbí, que és d'Anna Serra, i la podem trobar en el disc Sardanes a Palamós, volum 1.

0: Això era l'escenari de Garbí, una sardana d'Anna Serra.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb aquests vents explicant el vent de l'oest o també el vent de ponent, vinculat al ponent llatí. És el vent que arriba del costat on es pon el sol, per això ponent. Prové de la paraula llatina ponente, que vol dir per on es pon allà on es pon el sol. És a dir, que el ponent és aquell vent que bufa des d'on es pon el sol. És el vent de l'oest, representat per Maria Mercè Navarro en la sardana Aires de Ponent, estrenada el 2022, el primer aplec de ponts, evidentment, a terres de Ponent. L'escoltem, aquesta sardana, en la gravació de la sardana de l'any del 2023.

0: triplejant.cat.
1: I continuem ara amb el darrer vent que ens queda representat amb sardanes, que és el vent del nord-oest o mestral, amb la sardana Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, una sardana que fa referència a la població de Llançà i és de 1979. Del llatí magistralis, és un vent fort dominant que baixa del nord-oest, especialment per la vall de l'Ebre. A la península itàlica, el vent que bufa amb més freqüència és el del nord-oest, oest. Per aquest motiu l'anomenaven magistral, que vol dir mestre, principal. D'aquest mot llatí, en la península ibèrica, al passar el temps, se'n va derivar la paraula mestral. Escoltem Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Això era Mestraló d'estiu de Joan Piqui i Santa Susana, i com dèiem, no hem trobat cap sardana que representi el vent del nord-est o el gregal. No té sardanes, per tant, fem una crida des d'aquí a que algun compositor o compositora li dediqui una sardana a aquest vent, que és d'arrel llatina al greco, s'associa al vent que bufa de la banda de Grècia. Els romans es referien al vent que venia de la direcció nord-est com el provinent de Grècia, és a dir, el graegale, que vol dir referent als grecs. Com podria ser aquesta sardana? La busquem des d'aquí, a veure si algú s'atreveix a compondre-la, i nosaltres tanquem d'aquesta manera aquesta secció dedicada a la Rosa dels Vents.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, i obrim l'agenda amb un recull d'actes, de concerts, aplecs i altres actes, perquè les ballades en són moltes, les podeu recuperar al portal de Som Sardana. Pel que fa a les jornades esportives, n'hi ha una aquest dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda, 31è concurs de colles sardanistes d'en Camp, Andorra, amb la copla La Flama de Farners. Serà a la plaça dels Arinsols i serà un concurs per colles lliures. Dissabte que ve, 29 d'agost, a 6:45 de la tarda, també hi ha el 53è aplec de la sardana de Premià de Mar amb les coples Marinada, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi. Serà a la plaça de l'Ajuntament. I dissabte que ve també hi ha el 44è aplec de la sardana de Cambrils amb la Reu Jove a partir de 6:00 i una altra ballada a les 10 de la nit al Parc del Pescador. I aquest dissabte que ve també hi ha la darrera sardana de l'estiu a Calella de Palafrugell, que és especial perquè es ballarà dins de l'aigua, a la platja de Portbó, com ja és tradició en un dels actes més singulars de l'estiu al municipi. L'Associació de Veïns i Amics de Calella, com a organitzadora d'aquestes ballades, homenatge al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Aquest any, l'última ballada de l'estiu està dedicada, com dèiem, a aquest pintor. La copla serà la copla Baix Empordà i l'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Palafrugell, a més del president de la Fundació Modest Cuixart i també la directora de la Fundació Sílvia Arnau i el president de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Maria Arizó. També hi serà present el gegantó Modest Cuixart, inaugurat aquesta passada primavera per la Fundació Modest Cuixart. La ballada dins l'aigua s'emmarca en l'any del centenari Cuixart, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. Passem a diumenge 30 d'agost perquè arriba el 37è aplec de la sardana d'en Camp amb les coples Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda a la plaça dels Arínsols en Camp. També diumenge que ve, 53è aplec de la sardana de Peralada al Parc de la Coromina amb les coples Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenari a les 12 i a les 4 de la tarda. I diumenge que ve, a 8:15 del vespre, hi ha el concert de sardanes i música per a copla de les Borges del Camp, a l'Hort del Dasca, amb la copla Reus Jove. Nosaltres tanquem aquí aquesta agenda d'aquesta setmana. I ara obrim les connexions d'aquest cap de setmana.
1: Connexions al territori.
0: I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Estocolm, capital de Suècia, a l'APEC Internacional 2026 a càrrec d'Adi Folk, i han participat, entre moltes mostres de cultura popular catalana, les colles Tarragona Dansa, Dolç Infern, Monicrits i Somnis del Pla, més de la copla Lluïsos de Taradell i els capgrossos músics de copla de Cassà de la Selva. Us deixem imatges de la primera ballada de sardanes d'aquest APEC Internacional a les nostres xarxes socials. I aquests dies és Festa Major a Mer i aquest diumenge a les 11 de la nit la copla, la principal de la Bisbal, va ser a la plaça de la Vila de Mer amb una ballada de sardanes en la qual la segona va ser la tradicional sardana de l'alcalde presidida aquest any per Maria Rosa Vila Joanús, que és l'alcaldessa de Mer. Una sardana ben grossa que omplia la gran plaça de la Vila de Mer amb parelles que ballaven sardanes del tot mudades. Està molt bé que mireu el vídeo per veure com és aquesta sardana. I aquest diumenge Mollà ha acollit una mostra de cultura popular coincidint amb la seva festa major. La capital del Moianès després es va celebrar una ballada de sardanes on hi va participar la colla local Llaç d'Amistat, tot a càrrec de la Cobla Sabadell. També imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge el grup sardanista Sant Hilari va celebrar el 38è plec de la sardana Sant Hilari i Sacalm a la plaça del Doctor Gravalosa durant el matí, però a mitja tarda l'organització va traslladar la plec al pavelló per la pluja dels xàfecs de tarda d'aquesta setmana. Les cobles participants van ser la Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Cassà. I dissabte al vespre, coincidint amb les festes d'agost de Banyoles, al Pla de l'Estany, la plaça Major va acollir l'espectacle Jota per Cople amb la Reu Jove i el grup Aprenc, Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreria. Es van interpretar jotes, sardanes, fandangos, entre d'altres músiques tradicionals, com per exemple també aquesta habanera de canyes i fan que els mateixos autors van explicar que no és una habanera de platja ni de mar, sinó que és una habanera de la Ribera, que a la Ribera ens explicaven ells que és com li diuen els més grans al Delta de l'Ebre, la Ribera. I en allà hi han algunes cabanes fetes de canyes i de fang, on encara s'hi pot anar a menjar o a interpretar música com fa aquest grup Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Escoltem habaneres de canyes i fang de Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries amb l'arranjament de Marcel Caselles i la Cobla Reus Jove per tancar aquestes connexions al territori.

0: Això era l'habanera de Canyes i Fang de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reus Jove.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem el programa d'avui i ho fem amb Bagús d'Argent a l'Om, una sardana de Lluís Albert, de l'any 2000, dedicada a les noces d'argent de la Montserrat Joventeny a l'ermita de l'Om de Palacals, però nosaltres avui l'agafem per celebrar aquest agost que encara hi som. Tanquem edició amb Agost d'Argent a l'Om. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Arrels.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
2: Trenques els quatre esquemes que intueixes i alguns pensen que no val la pena escoltar tantes reixes mentre creixes en cos

jazz rock, flamenc. Des de l'any 2000 viu a l'Empordà, a Palau-sator, en una certa solitud, i això es trasllueix en les seves composicions molt més líriques. Ell explica que li va costar un cert temps integrar-se en aquest poble de l'Empordà. Un dia, però, el van convidar a anar a una barraca amb la guitarra, va tocar Bach i després el tema Vinyalaia, i aquí va acabar de ser adoptat del tot per la gent del poble. Escoltem, doncs, Vinyalaia.

Vinya Laia, de Toti Soler, del seu disc Guitarra i Cançons. Laia és el nom de la seva filla. Una història autèntica explicada en blues. Carles Serrat és l'autor de la cançó Madama Penedès, i tota la història de l'encontre amb Madama Penedès és molt ben explicada. La cançó la trobem en el disc Dona de camí dels Blues de Picolat.

guerra perduda, un bon home d'aquí us havia recollit. Vam venir a viure a casa vostra, l'apartament de sota, i ens vam fer

relleu 30 anys més tard. Quan vaig tornar aquí, un bon dia, us vaig

nostra casa és sempre aquí. La segona de la cantonada fa uns anys

Madama Penedès, dels blues de picolat del disc Dona de Camí. I per acabar, Carlos Santana, un dels guitarristes més populars, tant pels amants del rock com del jazz o la salsa. És un dels primers a incorporar elements musicals de diferents tradicions populars al rock. La cançó que escoltarem barreja la salsa i el rock. És Soul Sacrifice, el tema que va tocar al mític Festival de Woodstock l'any 69.

0: Soul Sacrifice de Carlos Santana, abans un altre guitarrista important, Toti Soler, i després els Blues de Picolat.
1: Vin de Jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: món que no sé quin és.
1: Un altre cop he perdut el mar, sense remei tot ha de cremar. Ja no hi ha ones, tot és el foc, l'olem esquí ha imposat el joc.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Aspirar de la Gri, 95.

desfullant sul teu pit la molsa, lo vestint de tendre putons, lligaré de dins, mamarada, la joia dels teus

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Júlia, tinc 11 anys i vinc a l'escola Arrels. El que m'agrada més a l'estiu és la platja i menjar gelats.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui amb música de compositors francesos del segle XIX, Offenbach, Fauré i Lalo. Offenbach va compondre Les llàgrimes de Jacqueline el 1846, en un moment en què viatjava per tota Europa actuant com un virtuós del violoncel. Aquesta peça es va fer popular després de la interpretació que en va fer la cèlebre violoncel·lista Jacqueline Dupré, que la

Les llàgrimes de Jacqueline d'Offenbach amb Camille Thomas amb l'Orquestra Nacional de Lille sota la direcció d'Alexandre Bloch. Gabriel Fauré va escriure el càntic de Jean Racine quan tenia 19 anys, el 1865, per cor, piano i orgue. Nosaltres escoltarem un arranjament per orquestra. És una obra solemne, és una de les que es van interpretar a Niça el 14 de juliol del 2017 en homenatge a les 86 víctimes de l'atemptat d'un any abans.

el càntic de Jean Racine de Gabriel Fauré amb la Deutsche Kammerorchester de Berlín. I per acabar, després d'Offenbach i Fauré, Lalo amb la Simfonia Espanyola per violí i orquestra que va escriure pel violinista basc Pablo de Sarasate, un dels virtuosos del segle XIX. La va escriure el 1874, en un moment en què els sons ibèrics estaven de moda. Uns anys després, Bizet faria la seva Carmen.

0: el tercer moviment de la Simfonia Espanyola per a violí i orquestra d'Eduard Lalo amb Lorenzo Gatto i l'Orquestra Filarmònica de Lieja sota la direcció de Jacques Cantorov, avui segle XIX francès, amb Offenbach, Fauré i Lalo.
1: Vint de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Zoom.
1: El carrer de les flors.
2: Petites veus d'arrels.
3: Bonjour, em dic Mia, tinc 10 anys i mig. Soc a l'escola Arrels Cassanya. El que m'agrada molt a l'estiu és anar a la platja, festejar el meu aniversari i les vacances.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Avui ja es fusió amb dos discos amb 30 anys de diferència i entremig el bluesman de la cançó catalana. Comencem amb Bill Evans, el saxofonista. Ja sabeu, res a veure amb el pianista, important dels anys 60. El Bill Evans d'avui és el que va sortir encara un altre d'un dels grups de Miles Davis. En aquest disc que escoltarem de l'any 2008, Bill Evans es posa a cantar en diversos temes, cosa que no havia fet encara, però nosaltres ens l'estalviarem cantant. Del disc The Other Side of Something, escoltem Sweet Tea.

Sweet Tea de Bill Evans, del seu disc The Other Side of Something del 2008. El bluesman de la cançó catalana és, evidentment, Francesc Pi de la Serra, un dels primers, un dels històrics i un dels millors, tot i que amb no tanta popularitat com altres. No només li agrada el blues, ha fet moltes cançons dins d'aquest estil, també és un molt bon guitarrista de blues. Al seu darrer disc, Qui col·labora, del 2011, hi trobem aquest Blues My Chauffeur,

Blues My Shepherd, de Francesc Pi de la Serra, del seu disc Qui col·labora, del 2011. I acabarem amb un disc a referència del jazz fusió, és dels anys 70, 77 concretament, i és del grup clau d'aquesta música que combina el jazz amb d'altres estils com el rock. El Weather Report, de Joe Zawinul i Wayne Shorter, encara músics del clan Miles Davis. El seu disc amb més èxit és aquest Heavy Weather, aquell que conté el famós Birland. No escoltarem aquest jazz estàndard del jazz que obria el disc, escoltarem el segon tema, A Remark You Made.

0: a Remark You Made, The Weather Report, del seu disc Heavy Weather del 77. Avui hem començat amb el saxofonista Bill Evans i després hem continuat amb Francesc Pi de la Serra.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Sureda, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Iman i tinc 10 anys. Vaig a l'escola Arrels Cassanya i el que m'agrada més a l'estiu és els ventiladors perquè refresca.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
4: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Beethoven va compondre el seu concert per piano número 5 la primavera del 1809, mentre les tropes napoleòniques avançaven sobre Viena, que finalment van conquerir. La noblesa va abandonar la ciutat i també l'arxiduc, que era el mecenes de Beethoven. Ell s'hi va quedar. Escriu al seu editor de Leipzig i li diu: «Hem patit misèries, només veig caos i destrucció i només sento tambors i canons. La misèria humana en totes les seues formes». I mentrestant ell escriu aquest gran concert per piano que es va estrenar 2 anys després a Leipzig. És el concert dit L'Emperador, es diu pel crit que va fer un oficial francès impressionat per la música. «És l'Emperador», va cridar. Un sobrenom que no hauria convingut a Beethoven, que l'havia esborrat de la dedicatòria de la Simfonia Heroica quan Napoleó es va autocoronar. Escoltem el segon moviment, l'Adagio.

El segon moviment, l'adagio del concert per piano número 5 de Beethoven, a Mitsuko Uchida, amb la Filarmònica de Berlín dirigida per Simon Rattle. L'estiu del 1939, Leonard Bernstein té 21 anys, acaba de graduar-se a la universitat i comença a escriure el que ell en diu una cançó hebrea, basada en el llibre de les Lamentacions. La deixa durant uns anys fins que, el 1942, comença a compondre la seva primera obra orquestral i veu que aquella cançó li pot servir. És la sinfonia número 1, Jeremia, la història bíblica d'aquest profeta hebreu, el que va fer la profecia de la destrucció del temple de Salomó i de la caiguda de Jerusalem pels pecats dels israelites. Quan es va estrenar, i amb èxit, el 1944, Bernstein acabava de tenir un altre gran èxit com a nou director de la Filarmònica de Nova York, substituint Bruno Walter. Hi ha tres moviments: profecia, profanació i lamentació. Escoltem el segon.

el segon moviment, la profanació de la sinfonia número 1, Jeremia, de Leonard Bernstein, ell mateix dirigint la Filarmònica de Nova York. I per acabar, un petit regal, menys de 2 minuts, la petita polca de la suite per orquestra jazz número 2 de Shostakovich.

0: La petita polca de la suite per orquestra jazz número 2 de Shostakovich amb l'Orquestra Simfònica de l'Estat Rus, dirigida per Dmitri Yablonsky.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Tui, 95.
3: Sisters of Mercy, they are not departed or gone.

0: petites veus d'arrels.
1: Pansy, em dic Agathe, tinc 9 anys i mig i soc a l'escola Arrels, Cassagne. El que m'agrada més de l'estiu són les vacances, el meu aniversari, el camping de Sauterelles i la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Els 20 de jazz d'avui començarem amb tranquil·litat amb un pianista barceloní. Continuarem sense accelerar massa amb dos dels grans del jazz francès, un acordió i un clarinet, i acabarem amb una explosió sonora amb una big band americana liderada per dos músics capdals del jazz. Comencem, doncs, amb Jaume Vilaseca, un dels molt bons pianistes del jazz català. Va començar com a membre de bandes de jazz brasiler i més tard, amb el seu quartet, van fer un concert a Bombay, a la Índia. El van enregistrar i el van publicar el 2010 sota el títol de Mumbai, que de fet és tal com es pronuncia el nom de la ciutat més gran de la Índia. Jaume Vilaseca, piano i sitar, Víctor de Diego, saxo tenor, soprano i flauta travessera, Dick Dem, contrabaix i baix elèctric, i Ramon Díaz, bateria i cajón. Outra tristesa amb Jaume Vilaseca, quartet.

Outra tristesa del disc Mumbai del 2010 de Jaume Vilaseca a Quartet. L'acordionista Richard Galliano va publicar el seu primer disc, Viaggio, l'any 93, amb Charles Belonzi, Pierre Michelot i Virelli Alegrena. Anys més tard, el 2004, en una sèrie de concerts amb el clarinetista Michel Portal, va tornar al tema que donava títol a aquell disc. Escoltem, doncs, Viaggio, amb Richard Galliano i Michel Portal.

l'acordionista Richard Galliano amb el clarinetista Michel Portal amb el tema Viaggio. I acabarem amb el Miles & Quincy Live at Montreux. És un enregistrament d'un dels darrers concerts de Miles Davis. Va ser al Montreux Jazz Festival el juliol del 91 i ell va morir dos mesos després. Una cinquantena de músics dirigits per Quincy Jones i al capdavant de tots, és clar, el trompetista. El disc es va publicar dos anys després, és a dir, després de la mort de Davis. El tema que escoltarem, Blues for Pablo, és de Gil Evans i ja l'havien gravat Gil Evans i Miles Davis en el disc Miles Ahead del 57.

0: Hem escoltat Blues for Pablo del disc Miles and Quincy Life a Montreux de l'any 91. Abans hem escoltat el pianista Jaume Vilaseca i aquesta trobada entre l'acordionista Richard Galliano i el clarinetista Michel Portal.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5. Et prometo.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Mayra i tinc 10 anys. Soc a l'escola Arrels Cassanyes i el que m'agrada més a l'estiu és me banyar-me a la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: Bé, com sempre, anem accelerant el ritme. Comencem suau, som un andante cantabile, després un allegro assai i finalment un presto. L'andante cantabile és el segon moviment de la primera sinfonia de Beethoven, la primera, doncs, de les nou sinfonies. Va ser composta a Viena entre el 1799 i el 1800. L'obra, al començament, va ser criticada perquè era molt innovadora, sobretot donava importància als metalls, que en aquell moment això no es feia. Escoltarem, doncs, aquest andante cantabile, aquest segon moviment, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa, sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt.

Bé, doncs el segon moviment de la primera sinfonia de Beethoven, aquest Andante Cantabile, que hem escoltat amb Nicolaus Harnoncourt dirigint l'Orquestra Cambra d'Europa. Ens queden encara Bach i Vivaldi. Ara escoltarem, anem accelerant, aquesta és la norma, d'un Andante Cantabile, passem a un Allegro Assai, que és el tercer moviment del concert per clavecí número 7 de Bach, un concert que és una obra que aparegué en un manuscrit autògraf, actualment es troba a la Biblioteca Alemanya de Berlín, i està datat del 1738, probablement aquest és el primer intent de Bach per escriure un concert per clavecí complet. Escoltarem aquest tercer moviment i l'escoltarem amb Glenn Gould, dura uns 4 minuts.

Bé, doncs el piano Glenn Gould, amb aquest tercer moviment, Allegro assai del concert per piano o per clavecí, a l'origen per clavecí, número 7 de Bach. I la norma és anar accelerant, doncs acabarem avui amb un presto que dura 3 minuts, és el tercer moviment de l'estiu de les quatre estacions de Vivaldi, aquest conjunt de quatre concerts per a violí. Vivaldi els va fer el 1623, i és clar, és l'obra més coneguda de Vivaldi i també una de les més popularitzades de tota la música dita clàssica. I les quatre estacions, és clar, fan referència a cada una de les estacions de l'any. En ple estiu ens trobem amb aquest presto, el tercer moviment, amb la London Philharmonia Orchestra, amb el violí Isaac Perlman.

0: És el Presto, el tercer moviment de l'estiu de les quatre estacions de Vivaldi, que acabem d'escoltar a Mitzac Perlman amb la London Philharmonia Orquestra. Hem començat amb un Andante Cantabile de Beethoven, de la Sinfonia número 1, i hem continuat després amb l'Allegro Assai del concert per piano número 7 de Bach amb Glenn Gould, i ara hem acabat amb aquest tema de Vivaldi.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Joaquim, tinc 11 anys, vaig a l'escola Arrels Cassanyes. El que m'agrada el més a l'estiu és anar a la platja per banyar-se i viatjar per anar a veure la meva família al bled.

podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Avui amb un contrabaixista habitual als 20 de jazz, amb un guitarra molt popular que es mou amb facilitat entre el rock, el jazz i la música llatina, i acabarem amb la trobada entre dos grans, un saxo i un piano. Renaud García Fons, que ja coneixem bé en aquest espai musical, el que sap fer que un contrabaix soni, quan li convé, quan vol, clar, com un violoncel o fins i tot com un violí, això quan es tracta de melodia, o com un instrument de percussió quan vol marcar el ritme. Del seu disc Mediterrané del 2010, escoltem Rom Sa Rom.

Rom Sarrom, de Reno García Fons, del disc mediterrani del 2010. Carlos Santana va publicar un disc l'any 87, Blues for Salvador, que fa referència a la situació del Salvador en aquell moment. Estem en plena guerra civil entre el Front Farabundo Martí d'Alliberament Nacional i el govern. També, però, cal dir que és un disc dedicat a la seva dona. D'aquest disc escoltem Bella.

Vella de Carlos Santana del disc Blues for Salvador del 87. I l'encontre que he anunciat entre dos grans es refereix a un saxofonista. El disc se'n diu Ben Webster meets Oscar Peterson, una trobada que es va produir el 1959. Escoltarem un tema que ha esdevingut un estàndard del jazz, interpretat per moltíssims músics i cantants, el Bye Bye Blackbird, de Ray Anderson i Mort Dixon, que van composar l'any 1926.

0: Bye Bye Blackbird, de la trobada entre Ben Webster i Oscar Peterson, del disc que van fer l'any 1959. Avui hem començat amb Reno García Fons i hem continuat després amb Carlos Santana.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Emmet, tinc 11 anys i el que m'agrada el més a l'estiu és anar a la piscina per es banyar.

Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment, però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent, però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans i diu que viuen en espais zen, però Déu-n'hi-do i tapa't nena perquè ara diu que van més calents. Els vells hippies s'hi fan cara de seta i no tenen mòbil ni adreça ni compte corrent, segur que no porten calçotet.

que fuma Maria. És per despertar el subconscient. Prefereix amanyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu, i de tan corrupte

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram. You know what it is, my lord?

o ens recobrem de la nostra voluntat o serem destruïts com a poble. O ara o mai.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sard dels sols, tiro

Ripoll, som de Sant Campo com mecs amb mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Vals que vol ballar el

0: Catatín, catatín, catatín, catacartin.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio

0: Ràdio Arrels, ara Inés, 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: El Buru, 95.

Radio Arrels, a Codalet, 95.5.

0: Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Alanyà, 95.

0: costat, Déu hi ajuda a arribar fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga.

0: Ràdio Arrels, a Millàs, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Arles, 88.2.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: Agafa-ho tot

0: instants que la vida ens regala avui.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Alenyà, 95.
1: Pot ser que si Vicenç, que tenies raó, ara farà 10 anys de fuga al Rosselló.

la cuma de la ramada on plegaven nius. És ruta godronada fins al camp de l'Oliu, el serrat d'en Quiot, on caçaven mures, i el cortal del Menut amb el samat d'Espic. El pla de Lledoners i ses figues madures tot ha sigut venut a un estranger ric que n'ha fet cases mortes que dormen tocant riu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Ballestar, 95.5.
2: El secretari de la natura puja l'escala buscant els àngels. El quart

combina rodes el mestre Llull, vol lluminós del coneixement, per convocar un ofici de llums, visqué en Pujols irònicament. Cercant amable sempre un somrís, la veritat, ai, qui la trobés? Del caminant queden els camins, del

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

0: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Ràdio Arrels.
2: A Bolquera, 93.1.
3: Sí.

que es pengen del coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan saborós. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats, hi ha disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, i d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos.

com un nen oblidat dins del cotxe, un migdia d'estiu amb els vidres tancats sota el sol, com la carta del calaix que mai no et vaig voler enviar. Sol damunt d'un tren que no para mai, sol amb els meus peus, amb els meus números vermells, sol sense espatlla pel consol, sol com un mussol, sol sense cobertura, sense crèdit, sense bateria, sense drogues pures, sol com un avi mut amb el cap bullit de records mal resolts, tot sol, sol una nit d'hivern, de vent, de llamps, de trons, després silenci i desconsol, sol a final de mes, sol amb la meva condemna, sense cap possibilitat de ser absolt, sol quan ningú t'espera enlloc, sol assegut a la tassa del vàter, sense paper, esperant que vivi algú a casa, tot sol, sol com un vidre trencat i esmolat, sol com un ganivet que talla per tots dos costats, sol amb els teus ulls tatuats,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.